pei de Vidal s'entendió a Madonna Zalaïs que era muller d'en Baral, el senyor de Marcelio. Lo cal volió mai de bé a pei de Vidal que a que sia el monde. Per lo ric trobà e l'ai ricos folier que pei de Vidal disió e fasió. E s'apelavo un l'autre reinier. E pei de Vidal era admès en curte cambra d'en Baral, puisque cad d'om al monde. En Baral sabio bé que Pere Vidal s'entendió amb sa muller e això li facio solàs, amai a totes que ho sabion. E s'agradava de totes les furies que el facio e disio, e la dona ho prenió en solàs com ho facion totes les altres dones amb cal Pere Vidal s'entendió. E caduno li disio son plaser e li prometió tot ciò que li plasió e que el demandavo. E el era ta savi que tutto cresio. E can Pere Vidal se crusava meno, en Baral fasio taleura pas e fasio prometra s'affenno tu so che il demandavo.